de matí. Els obrers i els capellans es comencen a vestir. El pagès cuida el corral. El peó agafa la pala mentre la gent important entre els seus llençols ben

naus industrials prenen sals verbescents, mentre les persones decents comencen a menjar un fals. A les 10 de la matí ja estic borratxo de vi, cada dia un dia més.